0: Pero vamos a darnos prisa a ver si me da tiempo a contárselo todo, porque están pasando muchas cosas y más que van a pasar. Hoy, bueno, lo saben porque esta mañana era, bueno, faltaba todavía algún minuto para las 8 de la mañana cuando nuestros compañeros de COPE decían aquello de ha salido el EGM. Saben que a nosotros no nos gusta dar cifras, porque además personalmente creo que lo del EGM marca más una tendencia que no una cifra. Quiero decir, es aquello de bueno, puedes tener 1000 oyentes más o 1000 oyentes menos, pero si mantienes una línea ascendente, esa es la línea que te va a dar. Pero si mantienes una línea descendente, pues ahí ya tienes que empezar a planteártelo porque pierdes la confianza de la audiencia. Y una vez más, y en esa línea, pues yo tengo que empezar dándoles sinceramente las gracias. Agradecer que hayan seguido ustedes ahí, que nos sigan dando su confianza, que sigamos manteniendo y aumentando esta familia y consolidando esta emisora y esta radio como referente y líder también en la comarca de la Safor. Mentiría si les dijera que es fácil, pero también les voy a decir que mentiría si dijera que uno o una hace estas cosas para el EGM. Lo hacemos por y para todos y cada uno de ustedes, para nuestros oyentes, esperando pues que estén ahí, que les guste, y que si no les gusta, pues que nos lo hagan saber, que aporten. La verdad es que desde que pusimos en marcha la fosforera no podemos estar más satisfechos, porque es verdad que muchas veces metemos la pata y que ustedes nos lo hacen saber y lo agradecemos. Pero también es verdad que otras muchas veces pues abordamos temas que les resultan interesantes por uno u otro motivo, entretenido, agradable, y bueno, de eso se trata, de que mantengamos esa comunicación, porque un comunicador, un locutor, un periodista sin nadie al otro lado, pues la verdad es que no es nadie. Así es que gracias por estar ahí y por ayudarnos a que nuestro trabajo se vea recompensado, no por la cifra, ya les digo, sino por saber que siempre están ustedes al otro lado. Y he de decir que me siento una auténtica afortunada, y creo que mis compañeros también, porque normalmente cuando nos ponemos delante del micrófono es aquello de enseguida tienes interacciones, enseguida hay alguien que te dice o que te pregunta o simplemente que te saluda. No saben ustedes la satisfacción que da cuando uno o una llega por la mañana, abre la fosforera y se encuentra los saludos habituales. ¿A qué sí, Esteban Carpio?
1: Pues no te voy a decir que no.
0: ¡Uy! Dime lo que quieras porque no te estoy oyendo. Ahora.
2: ¿Ahora bien?
0: Ahora sí.
2: Ahora bien. Pues sí, no te puedo decir lo contrario.
0: Y Llorens, que ahora ya también lo saludan. Buenos días, Llorens.
3: Buenos días. Hemos leído los datos esta mañana y muchísima ilusión.
2: A mí me encanta cuando Paco Lerida
0: envía
2: un audio y dice: buenos días a, por orden, Carmen, Esteban y Llorens.
0: Bueno, claro.
2: Oye,
0: claro.
3: Los tres mosqueteros.
0: Es que...
2: ¿Qué peligro tienen los mosqueteros?
0: Nos van los tres mosqueteros, que eran cuatro. Pero bueno.
2: La que más peligro tiene es la mosquetera.
0: Perdona, D'Artagnan, claro.
2: Claro.
0: Bueno, que nada, chicos. También os digo, nada de quedarse en la autocomplacencia. Os voy a ir exigiendo cada día más. Y sé que vosotros a mí también, pero bueno, en fin, que ya se acabó.
2: ¿Quieres un examen?
0: Vámonos.
2: Carmen.
0: No, quiero un repaso a la actualidad, porque de actualidad voy a hablar y mucho hoy. Ah, por cierto, no se asusten, hoy no vamos a tener sección con María Koch, pero no, está bien, no le pasa nada, la tenemos liada. Y entonces hemos acordado con ella que mañana íbamos a cambiar la sección, así es que mañana tendremos la receta o lo que sea de María Koch. Pero entre tanto, hoy vamos a hablar de turismo en Oliva. Esta mañana se izaban las banderas de calidad en la playa de Oliva. Vamos a ver el lío del Duna Market porque, en fin, Ahí hay unas cuestiones que intentaremos abordar hoy. La semana pasada saben que el viernes se celebraba el congreso, el segundo congreso de educación de Oliva, el Educa. Educamos y vamos a hablar con el concejal para una valoración rápida de cómo nos ha ido y por qué. Tenemos concierto del AMO este fin de semana, así es que también hablaremos con ellos. Por cierto, hace unos días se presentaba una carrera solidaria, la del 091 en Gandía, y vamos a hablar hoy con Guillermo Martos. Bueno, y tenemos más cosas. La carrera es la Ruta 091, que siempre lo digo mal. Y eso es lo que voy a abordar yo, junto con la fosforera, la noticia naranja. Y ahora vosotros tenéis 3 minutos para contarme la actualidad.
2: 3 minutos, venga. Empezamos. Llorens, Carmen, ¿sois más de playa o de piscina?
3: Depende del día.
0: Exacto. ¿Y por, vale. ¿Y por qué elegir?
2: También. ¿Pero por la mañana sois más de ir a la playa y luego a la piscina a pegarse el remojón o viceversa?
0: Pues también depende.
2: Vale, pues esto te lo comento solo por si vais a la playa. Y es que el programa de control de las zonas de baño de la Generalitat Valenciana ha certificado en el último informe realizado que las aguas de las playas de Gandía tienen una calidad, así lo dicen, excelente.
0: Sí, sí.
2: Así que las analíticas reflejan valores muy óptimos en los parámetros microbiológicos.
0: Uh-huh.
2: Vamos, que se pueden bañar con total normalidad, que las aguas están impolutas.
0: Sí. Ojo, que a mayor calidad del agua, pues también mayor biodiversidad. Quiero decir que, por ejemplo, alguien dirá, ah, pues este fin de semana había medusas. Bueno, sí, claro, había medusas este fin de semana. Tenemos buena agua y tenemos temperaturas mucho más elevadas de lo habitual y las medusas se marean y vienen.
2: De hecho, cuando vayas a la playa hay una medusa más que de normal, porque sí. Tú eres una medusa.
0: Sí, eso quisieras tú.
2: Pica, pica.
0: Dile, dale, Llorens.
3: Pues mira, ahora que hablamos del tema de las playas, comentar también que ayer, bueno, fue la Junta de Gobierno aquí en Gandía. Uh-huh. Y de entre las varias cosas de las que comentaron, pues también nos han informado sobre que se está organizando el recurso contra la resolución general relativa a los kioscos de la Playa Nord. Es un proceso que nos dicen que lleva ya 3 años en ejecución, pero cuya finalidad es ampliar el espacio de los kioscos a 150 metros cuadrados más. En las playas, claro, esto permitiría mejorar la accesibilidad e incorporar baños públicos.
0: Donde la Junta de Gobierno dice kioscos, ustedes entiendan chiringuitos.
3: Bueno, establecimientos. Son 150 metros cuadrados más porque lo que buscan, nos dicen, es que sean más accesibles y sostenibles. Y además recordemos que los kioscos de la playa son un lugar frecuentado por bañistas, pero también por todas las personas que nos visitan.
0: Efectivamente. Y también tiene ahí su polémica y su competencia. Pero bueno, lo iremos hablando a lo largo del verano.
2: Esteban. Lo que también tiene polémica es lo que denuncia el Partido Popular de Bellreguard. Y es en este caso la paralización de las obras de mejora de la pista exterior del polideportivo. Se han gastado más de 63.000 euros y la idea es transformar el antiguo campo de fútbol en una cancha polivalente para diferentes deportes. ¿Qué ocurre? Que los trabajos comenzaron el pasado 8 de abril, pero permanecen, según afirma su portavoz Marola Marco, paralizados desde el 1 de mayo.
0: Uh-huh.
2: Y a esto se le preguntó en relación al alcalde, Alex Ruiz, y según afirma, no tenía conocimiento de la situación. Es extraño que un alcalde no tenga conocimiento.
0: Bueno.
2: Es el punto de vista del Partido Popular, nos hemos puesto en contacto con el gobierno, veremos qué nos cuentan.
0: Uh-huh. Muy bien. Llorens, última cosa.
3: Pues mira, sabemos que
0: elígela bien.
3: Vale, elijo bien. Vamos a hablar de la Escola Pía, que es que básicamente va a prepararse un nuevo documento y tramitarse su licitación para solucionar algunas deficiencias en esta Escola Pía misma. Concretamente en materia de accesibilidad y seguridad contra incendios. Nos comentan que este plan de 55.996 euros que costará redactar el proyecto y sacar a licitación su ejecución, es una cuestión legislativa, porque las leyes cambian, los edificios se tienen que adaptar. Uh-huh. Y este es un bien de interés cultural, entonces es más complicado redactar este tipo de documentos. No, claro. Puedes reformar donde tú quieras, se tiene que preparar correctamente.
0: Uh-huh. Bueno, pues con eso nos vamos a quedar, salvo que tengáis alguna última hora así urgente, urgentísima.
2: No, nada. Que no amenaces,
0: claro. No, no amenazo. No amenazo de momento. Luego nos escuchamos en La Fosforera, en deportes, en todas esas cosas. Gracias, chicos. Y bueno, a nuestros oyentes, pues que les dejo nada, unos instantes, unos buenos consejos, que nos vamos con nuestro primer invitado. Vámonos hasta la playa de Oliva.
4: COPE Onda Naranja. La importancia de quien te lo cuenta.
5: Brasapan es la parada obligatoria después de hacer unas compras, antes de ir al cine. Disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
6: Restaurante Pizzería Ñam Ñam, abierto todos los días, martes cerrado por descanso. Ven a disfrutar al mediodía de nuestra gran variedad de arroces y fideuá, además de nuestros completos menús diarios. Amplia terraza con increíbles vistas al mar. Restaurante Pizzería Ñam Ñam, calle Asturias, edificio Aquarium, playa de Gandía. Reserva tu mesa en el 96-284-1685.
7: IMED Dental en la Policlínica IMED Gandía. El servicio de odontología y cirugía maxilofacial de IMED Hospitales. Solicite una primera consulta gratuita en la web dental.imedhospitales.com. Y recuerde, colaboramos con compañías aseguradoras. Consúltenos. IMED Dental, odontología hospitalaria.
8: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
9: ¿Listo para el verano más divertido de tu vida? Ya está aquí el nuevo catálogo de verano de Don Dino. No dejes que te lo cuenten. Ven a descubrir los juguetes que van a arrasar este verano. Busca tu catálogo Don Dino y que empiece la diversión. Don Dino. Don Dino, tu tienda de juguetes.
10: Estamos en el Centro Comercial La Vital de Gandía. Don Dino.
4: La mañana.
11: COPE Onda Naranja.
0: La importancia de quien te lo cuenta. Pues 12:43 minutos, te lo cuenta la servidora Carmen Berzosa, y quien nos lo va a contar o quien se va a atender ahora es el regidor de Turismo y Platges de la ciudad de Oliva, Salvador Llopis. Bon dia, benvingut, Salva.
12: Molt bon dia, Carmen.
0: Regidor, este matí han passat vostès una miqueta de calor, però també pagava la pena perquè ha sigut l'aixada oficial de les banderes a la platja d'Oliva, no?
12: Bueno, no hem de queixar molt del clima, que és el que hem d'esperar. I si volem rebre aquests visitants del nord d'Europa, com millor clima faci, pues, més visitants en tenim. I així, bueno, així ho corroboren el visitar les nostres platges.
0: No ens queixem del clima, té tota la raó. Tenim un clima fantàstic. I, bueno, i qui tinga calor pues, sempre té la possibilitat d'anar a la platja a refrescar-se una miqueta.
12: Per això ho diem. La veritat que sí, avui ha estat molt bé, hem fet la aixada de bandera, tinc que agrair tant a la senyora alcaldessa com a regidors de la corporació que han vingut a acompanyar-nos en aquest event. Hem vist la bandera en conjunt, perquè és una cosa de tots i crec que tots busquem el millor, en aquest cas que siguin les platges i l'època estival. Nosaltres sí que el salvament i socorrisme ja el tenim al 100%, màxima vigilància ja, tots els trams en socorristes i així tot. Com a regidor de platges pues, també demanem certa precaució. Per a mi és la màxima prioritat i és la seguretat dels nostres banyistes i sabem que tenim les millors platges, però també ens reafirme amb el compromís d'haver millorat el servei. I d'ahir els més de, o es vora 36.000 euros que hem invertit de més en diferència de l'últim contracte de salvament i socorrisme amb l'actual. Ara mateixa hem augmentat els caps de setmana de juny i setembre, que hi haurà vigilància, i també, molt important, per primera vegada tenim dos punts de vigilància en Auia Blanca. Són quatre socorristes que abans no hi estaven. Entonces, ara sí que ja podem dir clarament que tots els trams de la nostra platja estan vigilats, Carmen.
0: Tenim tots aquests trams de la platja vigilats i això dona una major seguretat a tots els visitants, turistes i també a ciutadans que acudixen a la platja. Per cert, regidor, a més, Ja s'ha acabat l'extensió del Corriolet, per tant, tenim ja la neteja també en tots els trams.
12: Sí, l'equip de neteja que també ha participat ja pot netejar completament les nostres platges, donar que les restriccions que tenim per la protecció del Corriolet ja estan finalitzades. I agrair, vull que agrair personalment a l'empresa perquè un estiu més ha fet possible que tot el personal contractat siguin veïns i veïnes d'Oliva. I això és molt important perquè és una feina molt costosa. Estar en ple mes de juliol i agost, mentre veus que prenen el bany els visitants, els banyistes, i tu estàs arreplegant la brutícia, la veritat que és un treball molt dur i d'agrair que hi haga gent que el vulgui realitzar, perquè és molt costós, però que damunt siguin tot veïns de la nostra població, almenys a mi, en plena satisfacció. I això també, per això també l'equip de neteja al complet, en la seva maquinària, quads i tractors, han estat en l'eixada de bandera, que també, pues, pràcticament també han juntat a Protecció Civil, que també els tinc que agrair, perquè encara que no tinguin un servei directe de platges, sí que sabem que la seva col·laboració voluntària en temes relacionats amb seguretat i vigilància de les nostres platges, pues, és molt important. Tenim que recordar, no fa massa, l'estiu passat, quan l'episodi de el menor desaparegut, en van posar en marxa entre policia i Protecció Civil un dispositiu de búsqueda impressionant, i això va fer que aquesta búsqueda, pues, finalitzara en un final feliç, que era trobant al xiquet desaparegut. Uh-huh. D'ahir que també formarem part avui de l'eixada de banderes, com també la policia, que també es dedica, davant les cridades que poden fer de qualsevol banyista, visitant o qualsevol problema que pugui sorgir, que també acudisquen immediatament a solventar el problema. Entonces, avui tots aquests serveis han estat entre nosaltres, és una cosa de tots, que passe l'època estival sense cap ofegament, sense cap ninguna incidència important, i que els nostres banyistes puguen vindre per a mi, almenys per a mi, a disfrutar de les millors platges que tenim en el nostre litoral.
0: Mm-hmm. Que això és important, que puguen vindre i que puguen gaudir de tot el que ofereix la platja d'Oliva. Per cert, regidor, li ho tinc que preguntar.
12: Sí.
0: Avui ja tenim tots els rentapeus en marxa?
12: Tots els rentapeus estan en funcionament, i vull recalcar de nou dir que és un servei de la Generalitat Valenciana. A nosaltres ens correspon el salvament i la neteja, però encara que siga un servei de la Generalitat Valenciana, nosaltres, davant qualsevol informació de que un rentapeus no funciona, immediatament el que fem és avisar a l'empresa concessionària de la Generalitat, i tinc que dir que venen immediatament. Així com els altres anys no n'hi havia empresa, hem tingut que ser en recursos propis qui ens feren càrrec de solventar aquests problemes. El dissabte mateix va haver una trencadura en una estació de bombers de la zona de Terranova. Els veïns ens van avisar el dissabte, i ahir de bon matí, a les 8 del matí, l'empresa ja estava arreglant-ho, i ara mateix està en funcionament. Però el que demana també és un poc de paciència. Res s'arregla de allà per allà. És a dir, si un dilluns es trenca un rentapeus, el mateix dilluns se'ls avisa, i si el mateix dia poden vindre i solventar-ho, així estan. Si no, solen tardar menys de 24 hores en solventar el problema. Però sí que és un tema que la gent li pren molta importància, i ho entenc, perquè ja que estan, però Oliva té 100 i pico rentapeus, no en té 10 o 11, en té 100 i pico, i tenim que dir que pues, les empreses, pues, tarden el que tarden a vegades, però que es solventa, es solventa. I ara mateix avui que hem fet la inauguració, estan tots els rentapeus a ple funcionament.
0: Mm-hmm. Perfecte, doncs bo és dir-ho, i sobretot que la gent sàpiga i conega que ja estan en funcionament. Regidor, li agraïs molt que hagi estat avui amb nosaltres. Ja tenim onejant totes aquestes banderes que garanteixen efectivament la qualitat del servei i de les platges, i ara el que ens resta és, bueno, mantindre aquestes bones previsions per a l'estiu i que es complisquen. Gràcies, regidor.
12: Gràcies a vosaltres, Carmen, i bueno, ja us has convidat a tot el món a que gaudisca de les magnífiques platges que té la ciutat d'Oliva.
0: Esperem que així siga. I ara nosaltres anem a fer un camí, un indicatiu, que mon anem a parlar de l'AMO, l'Associació Artístico-Musical d'Oliva. Presten atenció.
13: La mañana.
11: Cope Onda Naranja.
6: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Continuem endavant i continuem parlant de la ciutat d'Oliva. La veritat és que de fa un temps així, i ho dic en orgullo, l'amo d'Oliva ens va donant notícies, i jo crec que notícies importants. Avui anem a parlar de l'amo, anem a parlar d'un concert que tenen programat, però a mi m'agradaria començar primer, bueno, des d'ací enviant-li els records i tots els ànims a Juan Carlos, que avui no pot estar en nosaltres, però que de segur, molt pronte estarà Juan Carlos Morera. Però, encara que ell no pot estar per a parlar-nos d'aquest concert, la veritat és que ens ha deixat, bueno, els millors per a parlar-nos de què han organitzat, com i de quina manera, que no són altres que Maje Romero. Maje, bon dia, benvinguda.
13: Bon dia.
0: I Miguel Ángel Grau. Miguel Ángel, bon dia, benvingut.
14: Hola, bon dia, què tal, com esteu?
0: Molt bé, esperant i expectants a veure què és el que ha organitzat. Maje, conta'm-nos una miqueta, què és este concert?
13: Este concert és un concert que ha preparat l'orquestra, que és una altra secció de l'amo, que mm-hmm. normalment la banda sol fer concerts d'este tipus i l'orquestra no tant, i ha preparat un concert un poc diferent. Mm-hmm. És un espectacle on participaran, toquem en companyia d'uns cantants i és un concert un poc diferent, per mm-hmm. això.
0: L'heu denominat l'Ibèric, homenatge al Divo.
13: Sí.
0: I serà la Sinfònica, l'Orquestra Sinfònica, mm-hmm. qui donarà el concert. Maje, si et sembla, després en comptes quan serà i l'horari i el puesto, que també és un puesto diferent al que estem acostumats,
13: sí.
0: Però si no t'importa, deixa'm que parli ara en Miguel Ángel, que és el director, Miguel Ángel Grau, i que ens explique, bueno, com s'ha organitzat i què és el que anem a sentir. Miguel Ángel, contamos.
14: Pues la nostra vicepresidenta de la MOMA, Maje, ho ha explicat molt bé. És un concert que habitualment fem cap a l'estiu, l'orquestra, i enguany em vull donar-li un toc un poc diferent, un toc en format espectacle, no en format concert clàssic. De fet, que la formació de l'orquestra no és la clàssica, sinó és la completa, és la sinfònica, amb tots els instruments de vent, percussió, més tota la secció de la corda que tenim, i hem volgut encarar-ho com un espectacle, fresc, potent, que siga viu, que siga un transmissor del que ve, d'aquest positivisme que transmet sempre l'amo com a entitat musical, aquest positivisme i aquesta forma emprendedora que sempre ens caracteritza treballant. I tot és gràcies al nostre capità, al nostre Juan Carlos Morera, al nostre president, que és el que mostra més tota aquesta energia positiva i tot aquest entusiasme. I ara, pues, més que mai, estem ahí, vamos, superentusiasmats en transmetre-li a ell, pues, tot això que mos ha transmès, no? Entonces, volíem fer aquest formato de concert-espectacle, i per això hem adaptat un poc el que és la musicalitat que ofereix una orquestra clàssica, intentant clavar les veus, un aspecte que li dona un altre colorit a lo que és l'espectacle, introduint dos tenors, dos cantants tenors i un baríton, i en el qual, com bé has dit, el títol que anem a donar-li a l'espectacle és un títol com a espectacle sinfònic, és un homenatge al grup mundialment conegut Il Divo. I el grup l'Ibèric, que són els que s'encarreguen de posar-li veu a totes les cançons, són aquests tres tenors que t'ha dit, aquests dos tenors i baríton, que vindran i ens acompanyaran i bueno, anem a interpretar pues, cançons realment molt, molt, molt conegudes, com Regresa a mi, Hasta mi final, pues, Maná, Mamá, Caruso, Por ti volaré, el...
0: Vaja, que tot el seguidor d'Il Divo... Sí. Les coneix perfectament. Exacte, i el que no és seguidor d'Il Divo segur que també li sonen.
14: Sí, sí, a més són cançons de tota la vida, clàssiques, inclús que entenc que cançons d'Alejandro Sanz i bueno, combinem òpera, combinem tota classe d'àrees de conegudes i música popular i serà un concert molt variat, molt variat. Mm-hmm. I un concert que això, que transmet una dinàmica i una alegria i oferir sobretot timbres nous i oferir al poble pues, cosetes atractives pues, això
0: sí,
14: per obrir l'estiu
0: coses diferents. Perquè a més també és diferent l'espai. Normalment la sinfònica sol tocar en recinte tancat.
13: L'orquestra sí.
0: I en esta ocasió la traguem al carrer, Maje.
13: Sí. va ser, però nosaltres jo crec que un repte. Miguel Ángel diu que tot eixirà superbé, però és un repte eixir fora perquè no estem acostumats. Uh-huh. I jo crec que serà espectacular, que la gent es quedarà impactada, perquè és el que deia ell, són cançons molt conegudes, de tots els estils, més pop, més clàssic, òpera, boleros, i el lloc va ser diferent perquè és a l'exterior, com fa la banda moltes vegades, que l'orquestra no ho fem mai, enfront del Polivalent, en el passeig Gregori Mayans, i per la nit a les 11 de la nit, que tampoc nosaltres solem fer aixòs horaris.
0: Sí, no sol ser aixòs horari, efectivament. Però bueno, és que s'espera que el dissabte faci calor.
13: Serà boníssim.
0: És este dissabte, dia 4 de juliol. I clar...
13: La gent pot anar a sopar i després relajadament disfrutar de música, deixa que quedes a gust escoltant-la.
0: Efectivament. L'entrada és completament lliure.
13: L'entrada és lliure.
0: Que la gent vaja, que ocupi les cadires, que n'hi haurà cadires per a que la gent pugui seure.
13: N'hi haurà cadires i serà... Jo crec que és això, que és un concert en el que el quedes disfrutant de quina música més... Mm-hmm. Jo tocant disfrute, o sigui, el que vaig escoltar-ho va estar de dir, uf, quina música que... Sí, mm-hmm. I hi haurà alguna sorpresa també, que el que des... Una orquestra toca això, també.
0: També.
13: Que és molt, sí.
0: Bueno, és que una orquestra...
13: Toca moltes coses, sí. Però estem més acostumats a...
0: Sí.
13: A música més clàssica, més, i això és molt... va agradar, segur.
0: Bueno, la música clàssica també està molt bé,
13: sí,
0: i de
13: sí.
0: Segur que tindrem oportunitat de sentir concerts de música clàssica.
13: També.
0: Però, bueno, aixina Mariaet, aixina...
13: Este és d'estiu.
0: Sí, este és estiuenc, i també jo crec que paga la pena. Miguel Ángel, quants músics estaran dissabte tocant?
14: Pues comptant entre percussió, vent i tota la secció de corda, pues pujarem a l'escenari més de 50 músics, sí, més de 50 músics, i anirem amplificats en equip de so professional, de so... De
0: claro, gent, això anava a dir-te, perquè estem acostumats a sentir-vos en espais tancats, on la sonoritat fa molt, a l'aire lliure la cosa és diferent, però bueno, ho heu preparat amb, efectivament, en equip de so.
14: Sí. Sí, sí, sí, està tot controladíssim. De fet, que el dissabte tinguem un marató de proves de so, de microfonari, sonoritzat, tota l'orquestra, perquè no s'escape ningú detall. I la il·lusió la que tenim de lo que dic, que no, d'oferir una cosa diferent al carrer, de portar la nostra orquestra a escenaris més públics, mm-hmm. No? Més, on hi ha molta més capacitat de gent, i esperem això, esperem omplir tot el passeig, perquè mira que el passeig és llarg, pues, tenim la il·lusió de poder oferir això. A més, contem amb que aquest espectacle l'estrenem nosaltres, és una mm-hmm. estrena que fem nosaltres.
0: Estrena mundial.
14: Perquè aquest format, sí, es va estrenar la primera vegada en format per a banda sinfònica.
0: Sí.
14: El que passa és que vàrem parlar amb l'empresa que portava l'espectacle i dic, nosaltres volem portar-ho més enllà, volem portar-ho i fer espectacle sinfònic, però amb de corda, amb orquestra completa.
0: Uh-huh.
14: I bueno, pues va ser un poc el treball ixe que durant tot l'any fent eixos arranjaments per a poder estrenar aquest dissabte el formato versió orquestra sinfònica.
0: Uh-huh.
14: O sigui que és un poc novedós.
0: Sí,
14: no pot ser.
0: Uh-huh. Molt bé, segur que serà un èxit. A mi em resta agrair-vos que hagueu estat avui així amb nosaltres. Miguel Ángel, Maje, gràcies per haver-nos-ho contat. I bueno, dissabte, total,
13: sí.
0: Ahir, en girar el cantonet, estem ahir, així és que mos vegem ben prompte.
13: Moltes gràcies, fins el dissabte.
0: Pues ya lo he escuchado. Hasta el próximo sábado. Ahora les dejo, que llega Pilar García de la Granja Mediodía, COPE.
15: Es la 1 de la tarde, son las 12 en las Islas Canarias.
16: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
17: Estar informado.
15: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Mediodía COPE de este martes 30 de junio. Hoy es el último día del mes. Mañana millones de personas comienzan sus vacaciones. Y te tengo que decir que hoy también, este martes, muchísima gente viaja, porque te estoy hablando con el equipo de, con parte del equipo de Mediodía COPE desde el aeropuerto de Madrid-Barajas, donde la T4, ¿verdad?, está absolutamente petada de gente. Gente que llega, gente que sale, gente que se va. Yo creo que este verano es muy probable que volvamos a tener otro récord de turistas. Le preguntas a cualquiera de las personas que trabajan en el aeropuerto, por ejemplo, en las tiendas, y están entusiasmadas con la cantidad de gastos, sobre todo con el turismo internacional. Bueno, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de todo ello, pero te cuento a dónde nos vamos. Nos vamos a Venezuela, pero no se puede llegar al aeropuerto de Caracas porque está en La Guaira, a 30 minutos más o menos de la capital de Venezuela. El aeropuerto está destrozado y por lo tanto no pueden aterrizar allí aviones. ¿Cómo se llega a Venezuela? Bueno, pues vía segundos países. Nosotros vamos hasta Colombia, a Bogotá, y desde ahí cogeremos otro vuelo que nos llevará hasta Valencia, Venezuela, y ahí haremos un camino por carretera de algo más de 2 horas que te iremos contando. En total, prácticamente 24 horas viajando para llegar a Caracas. ¿Por qué queremos llegar a Caracas? Mira, porque desde el 25 de junio Venezuela está desangrándose por el dolor terrorífico de saber que hay 50.000 de sus compatriotas que están desaparecidos, que nadie sabe dónde están. Hubo un doble sismo, un doble terremoto de 7.2 y 7.5 en la escala Richter, que ha dejado devastación en decenas de kilómetros en la parte norte de Venezuela, muy cerquita de Caracas, como te digo, a 30 minutos en coche. Así que hasta allí nos vamos a acercar para hablar de primera mano con las personas afectadas, con los supervivientes, con aquellos que están trabajando sin descanso para intentar buscar a personas vivas, porque lo que empieza a oler ya en Venezuela es a muerte. Dicen todos los expertos que es muy difícil aguantar más de 5 días bajo los escombros, toneladas de escombros de 2 terremotos tan graves como estos, con aire limpio y con el polvo, respirando ese polvo y sin agua que poder beber, ¿no? En todo caso, todavía estamos viendo que los servicios de emergencia, sobre todo los grupos internacionales, están consiguiendo rescatar con vida milagrosamente a supervivientes. Así que te lo vamos a contar todo dentro de nada, de unas horas desde allí. Pero primero en España. ¿Dónde estamos en España? Bueno, digiriendo el último escandalazo, diría yo. Ya lo sabes que el juez Pedraz ha imputado a 25 directivos de la SEPI. ¿Qué es la SEPI? Bueno, pues si te digo que es la antigua INI, el Instituto Nacional de Industria, pues seguro que te caes del guindo. Si te digo que es Correos, Hispasat, Televisión Española, Navantia, el 10% de Telefónica, el 10% de CaixaBank, el 20% de Indra, es el mayor conglomerado industrial de nuestro país. Bueno, pues también están pringados ahí. Y a Sánchez esto, por supuesto, le da lo mismo. Esta mañana ha sido preguntado y ha dicho que no va a ser nada, que él, ¿a qué está? A la legalización de los inmigrantes. 1.3 millones de personas se han apuntado para legalizarse en nuestro país, y a la ley de nietos, que prevé también dar el pasaporte a algo más de 1 millón de personas. Y te voy a decir una cosa, a mí me parece muy bien que a un nieto, a un bisnieto de un español que tuvo que abandonar España por la dictadura, por la guerra, le den el pasaporte español. Pero de ahí a que vote sobre nuestros impuestos sin vivir, ni trabajar, ni contribuir en España, va un trecho, ¿verdad? Así que eso a alguien se lo tiene que hacer mirar, y rápido. Comenzamos.
17: Pilar García de la Granja.
16: Mediodía COPE.
15: Y lo hacemos en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Pilar.
15: Begoña Gómez.
18: La mujer del presidente del gobierno ha pedido al juez Peinado que acordó la retirada de su pasaporte el pasado 20 de junio, que le permita ahora viajar a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de una de sus hijas en Londres.
15: Defunciones.
18: Según estadística, en 2025 murieron en España más de 441.000 personas frente a los 321.000 nacimientos. El cáncer se consolida como principal causa de muerte, sobre todo de pulmón y de colon.
15: León XIV.
18: León XIV ha enviado una carta a la Sociedad de San Pío X, los de Febreanos, pidiendo que reconsideren su postura y renuncien a las consagraciones de cuatro obispos y mandado pontificio previstas para mañana en Suiza.
15: Y en el deporte Movistar nos acerca toda la información del Mundial. José Luis Corrochano, buenas tardes.
19: Pilar, buenas tardes. La selección española abandona hoy su lugar de trabajo de la primera fase del Mundial. Deja Chattanooga, viaja a Los Ángeles para jugar el jueves contra Austria. Chattanooga, Elena Condis.
20: Hoy nos despedimos definitivamente de Chattanooga para poner rumbo a Los Ángeles. Último entrenamiento de España aquí a puerta cerrada. Posteriormente, rueda de prensa Grimaldo a las 6:15 hora peninsular. Contra Austria, la duda es si va a entrar Olmo en el 11 con Pedri y Rodri. Por cierto, el seleccionador ha vuelto a defender a su capitán públicamente. Será baja Nico, que solo tiene una sobrecarga y podría reaparecer en octavos. Al que ya seguramente no veremos en el Mundial es a Jeremy Pino. El partido jueves a las 9 hora peninsular, sin calor, el SoFi Stadium de Los Ángeles es cerrado.
19: Con Alemania y Países Bajos eliminadas, hoy juega una de las grandes favoritas. Juega Francia a las 11, Francia, Suecia, New Jersey, Antonio Ruiz.
21: Vuelve a escena, sí, hoy una de las grandes favoritas, que es la Francia de Mbappé, que lleva 4 goles de los 10 que ha hecho en su selección. No se fía, no obstante, de Suecia. Ayer Didier Deschamps dejó claro que no hay ninguna razón para pensar que pueda ser fácil, y en las filas suecas la amenaza está en su ataque, Alexander Isak y Jokeres.
19: A las 7 en Noruega, Costa de Marfil, y a las 3 de la madrugada, México-Ecuador. Lo contamos todo, Pilar, en el tiempo de juego.
15: Gracias, Corro.
22: Da igual dónde estés,
23: da igual cómo lo vivas.
24: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio,
25: en la misma jugada,
26: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
27: cuando todo eso llega,
26: entonces sí, entonces somos uno.
27: Somos uno.
28: Somos uno.
29: Movistar, la red oficial de nuestra selección.
15: Esto es Mediodía Cope.
0: 1:07 y volvemos, ya sabes, aquí a la mañana. Y tornem de nou a la ciutat d'Oliva i ràpid, perquè la veritat és que li hem fet un assalto. Pobre, està a punt de començar d'entrar a una reunió i li hem dit dos minuts, Joan Mata, regidor a l'Ajuntament d'Oliva. Bon dia, benvingut.
30: Bon dia, moltes gràcies.
0: Pensem que és important perquè hem vist avui el fet de que efectivament el Duna Market continuarà a la ciutat d'Oliva, perquè han signat vostès l'última pròrroga, però amb condicions.
30: Sí, efectivament, bueno, pues, durant tot l'exercici anterior es va fer un control exhaustiu de com s'evalua el resultat de conforme va l'activitat, i bueno, pues, s'ha considerat també que per les molèsties que estaven ocasionant o per la sèrie de problemàtiques que sobre la zona que està especialment tensionada genera, pues, s'ha considerat que s'ha de aprovar l'activitat, oferir aquest servei, perquè no oblidem que és una concessió municipal, no és una activitat purament, diguem, no és una iniciativa privada, sinó que és una concessió municipal en el que, bueno, pues es farà enguany l'activitat sense actuacions musicals, que eren un dels punts que més molèsties generava als veïns. Anem a veure si en aquesta mesura, pues, pot haver una millor convivència, en el sentit de que o podem oferir un servei, una activitat atractiva per al turista i per a la gent del poble, sobretot en època d'estiu, que tenim vacances i tenim més temps, però sense que això, pues, ocasioni molèsties o altres externalitats negatives. És a dir, d'alguna manera anem a intentar que el benefici social no siga inferior a la molèstia social. Més coordinar un poc aquestes tensions en confrontació per a intentar oferir una solució més còmoda, que al final, pues, bueno, pues és també la voluntat de l'Ajuntament.
0: Mm-hmm. Vaig a mantindre l'activitat fent-la conviure de la millor forma possible amb els veïns i amb la zona en la que està ubicada. Per tant, han concedit eixa pròrroga, entenc que per enguany, i continuaran estudiant
30: ja,
0: com es desenvolupen, no?
30: Sí, enguany és l'última ja. Enguany ja s'acaba l'última possibilitat de pròrroga que admet el contracte, i a partir de l'any que ve Y yo creo que la inquietud es un altre asunto y hay que valorar sobre com s'ha de fer o no. És veritat que també l'any que ve és any electoral, per tant, jo crec que és una qüestió que s'ha de decidir tota la corporació, perquè podem estar nosaltres en el govern, pot estar un altre grup municipal, i gestionar la situació gestionar aquests assumptes tot l'estiu no és pacífic, suposa una càrrega important de problemes i de gestió. Per tant, el convenient és que la corporació municipal, diguem, pactem tots els grups municipals, cadascú faça la seva valoració, en aspiració, diguem, de si jo governara, què m'agradaria oferir ahir, i a veure de quina manera es pot acordar això, perquè, com dic, anem any electoral, la nova corporació es constituirà a principis de juny i l'activitat entra en funcionament l'1 de juliol. Per tant, s'ha de preparar al llarg de l'hivern del 2027. Mm-hmm. Perdó, al llarg de l'hivern del 2026. Així que jo crec que s'ha de pactar entre tots, ja no és una cosa que hagi de decidir, diguem, soles este equip de govern, perquè condiciona, va a condicionar el següent equip de govern, per tant, entre tots ho haurem de valorar.
0: Molt bé, doncs, regidor, gràcies per haver-vos atès. Li deixem, que sabem que està a punt d'entrar en la reunió, sí. I continuem parlant amb més qüestions. Gràcies.
30: Molt bé, gràcies. Un plaer, adéu.
0: Y ustedes no se marchen, les doy unos consejos rápidamente que nos vamos a seguir hablando de oliva.
17: La mañana.
1: COPE Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
2: Atención a todos los amantes del sol y de la moda. ¿Quieres renovar tus gafas de sol para esta temporada? Entonces, escucha esto. Borja Ópticos te trae las mejores ofertas. Disfruta de un increíble descuento en las mejores marcas de gafas de sol. Prada, Ray-Ban, Serengeti, Oakley, Chanel. Renueva tu estilo y protege tus ojos con Borja Ópticos en Gandía, Ontinyent y Albaida.
3: ¿Sabes lo que creas cuando unes historia y tradición con innovación y pasión? Eso es el Náutico Oliva, un edificio histórico sobre el Mediterráneo, rodeado de mar, en el que el tiempo se detiene para ti. Más información y reservas en nuestra página web, elnauticrestaurantoliva.com. El Náutico Oliva, Grupo Les Dos Yunes.
5: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
7: Crees que lo estás buscando, que está en tu mano tomar la decisión. Pero en realidad, la decisión ya está tomada. A veces, no es el conductor quien escoge el coche, es el coche quien escoge el conductor. Cupra Terramar híbrido enchufable con hasta 118 kilómetros de autonomía eléctrica y 900 de combinada.
8: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
9: Ara que s'acosta el moment de decidir el teu futur, recorda, pots estudiar prop de casa, al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Graus en Ciències Ambientals, Comunicació Audiovisual, Tecnologies Interactives, Empresa i Tecnologia Digital i Enginyeria de Tecnologies de Telecomunicació, especialitat so i imatge. Universitat Politècnica de València, per un futur sense límits.
17: La mañana.
1: COPE Onda Naranja.
17: Estar informado.
0: 13 hores i 13 minuts i continuem endavant i ho fem per a parlar-los de més qüestions d'actualitat. I és que, com saben, passat divendres se celebrava el segon congrés Educa Oliva, un segon congrés que, bueno, els vam estar parlant de com anava a organitzar-se. Recordaran com el dimarts passat teníem precisament al regidor d'Educació, a Mario Vidal, i amb ell parlàvem precisament d'aquestes qüestions, de qui anava a intervindre, de com anava a funcionar, de la quantitat de persones que estava previst que assistiren al congrés, i la veritat és que pràcticament totes aquelles previsions que hi havia es van complir. El congrés va funcionar amb total normalitat i nosaltres anem a parlar amb el regidor. Aquí crec que ja tenim a l'altre costat de la línia telefònica a Mario Vidal per a fer valoració. Senyor Vidal, molt bon dia, benvingut, regidor.
23: Molt bon dia, Carmen.
0: Pareix que tot ha funcionat en normalitat i que tot ha anat conforme estava previst en eixe congrés, no? Quina és la valoració que ens fa?
23: que nosaltres ja veníem d'unes expectatives molt altes de l'edició de l'any passat, però el que ha passat enguany és que les ha superades, però en un marge molt ampli, perquè finalment nosaltres havíem tret 844 acreditacions, però van tindre demanda fins al dia abans. Jo el dia abans encara vam lliurar acreditacions a les 11:30 de la nit. I encara va haver gent que va vindre al Congrés sense acreditació i van dir, pues mira, perquè no es quedeu fora, que eren una vintena de persones, vam obrir les gàbies, van posar més cadires i pues això, pues més de 850 persones van tindre acreditades en el Congrés.
0: Mm-hmm. Vaja, que pel que fa al nombre d'assistents van superar vostès les expectatives, però a més crec que els assistents es van quedar desvanits amb les intervencions dels quatre ponents que tenien.
23: Sí, perquè va ser molt sorprenent. La primera ponent que van tindre que era Rosa Liarte, que feia la seva ponència de Tec Necessito, que ja anava molt amb el tema de les noves tecnologies, noves aplicacions que hi ha, pàgines web per a crear recursos per als docents i aplicar-ho en l'aula. Després van tindre, en la segona ponència, van tindre al psicòleg i mag Miguel de Lucas, que ell va fer una ponència de que hay un mago dentro de ti, aunque no lo sepas, que va ser la que va causar més impressió i que va deixar molt conmocionada tota la gent per els diversos trucs de màgia, que era una conversa molt recurrent en els dinars que es van celebrar després del Congrés, i la gent que m'ha vist després, que encara no s'ho trauen de les mans tots els trucs de màgia que es va fer, perquè ell gastava un fil conductor parlant de psicologia, i mentre parlava de coses de psicologia, ella anava introduint els trucs de màgia que ens va deixar a tots bocabadats. I ja després ja van tindre tant a Raúl Bermejo com a Maria Couso, que ells sí que van fer dos ponències més per el tema de la neurociència i de la creativitat, per el tema de, pues això, els estudis que hi ha de neurociència en l'àmbit educatiu i com fomentar la creativitat en els nostres xiquets i nostres xiquetes, tant en les escoles com en els instituts de secundària.
0: Mm-hmm. Vaja, que tant pel que fa per l'assistència com per la temàtica estan vostès desvanits. Ja parlàvem la setmana passada, abans de que celebrara el Congrés, que estava ja vostè pensant i calibrant en què anava a versar el tercer Congrés. Suposo que després dels resultats, doncs, ho tenen vostès encara més clar.
23: Sí, i ara mateix, Carmen, vaig a donar-te pues, tres exclusives ja per a l'any que ve, que ja ho han de dir, perquè nosaltres va ser, es va acabar el Congrés, ens vam anar de dinar els organitzadors i a l'eixida ja van tindre clar tres coses. La primera és que hem d'acabar de tancar la trilogia dels congressos, que li diem que és la trilogia de la I, no? El primer any el tema era la inclusió educativa, este segon any ha sigut la innovació educativa i l'any que ve serà el recuperar o el mantindre la il·lusió per l'educació, la motivació dels docents. Això és la primera. La següent, l'any que ve, s'habilitarà fins a 900 acreditacions. Volem redoblar esforços per aconseguir que capien les 900 persones, que encara tenim més espai dins del centre polivalent per a habilitar fins a aquestes 900 cadires per als assistents. I la que ens van comentar tots, que era també que, clar, si tu tens quatre ponents per al Congrés i tens l'horari tan justet, el que pot passar és que si tens algun ponent que no respecta o que està disfrutant tant de la seva ponència, no controla el temps i se'n va, retalla una miqueta el temps de la resta dels ponents, sobretot si ha sigut un dels primers. I això és el que ens va passar en este Congrés del divendres passat, que Miguel de Lucas, en la seva ponència, clar, com mesclava tant psicologia i màgia, ell, d'una ponència prevista d'una hora, se'n va anar a l'hora i mitja. I ja vam anar a remolque la resta del matí. I clar, a les 2:30, l'última ponent, Maria Couso, va tindre que fer una miqueta més resumit la seva ponència per a poder tancar i complir amb el programa i en l'horari previst. Amb això que hem decidit, que l'any que ve, per a no anar tan apurats en el temps i complir amb el programa, l'any que ve seran tres ponents en lloc de quatre, com hem fet aquestes dues primeres edicions.
0: O sigui que no sols és que tenen clar que van a continuar amb el Congrés, sinó que a més el tenen ja pràcticament tot engestit i minutat. Ens falta donar els noms d'exponents, però això tindrem que esperar una miqueta més.
23: Sí, sí, també ja vam fer un mateix llistat. Mentre estàvem dinant, en una servilleta vam començar a apuntar els noms previstos per a l'any que ve, i a partir d'ahí pues, ja és pues, això, fer el que dic jo, enviar el globo sonda a contactar als ponents i a veure quins són els primers que ens donen el seu ok per a ser partícips de la tercera edició del Congrés d'Oliva Educa. I ja, una vegada ho tinguem això ja clar, ja és acabar de perfilar-ho tot i, pues, de nou, clavar-nos en aquesta bogeria de 10 mesos, dedicar-nos a muntar el Congrés i cuidar fins a l'últim detall, que això és una de les coses que nosaltres sempre estem orgullosos i satisfets del feedback que després rebem tant dels assistents al Congrés com de els ponents que venen així, que també queden, pues, això, queden enamorats i meravellats d'Oliva i del tracte que els hem dispensat tot l'equip de l'organització del Congrés d'Oliva Educa.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs, regidor, estarem pendents de conèixer aquests noms dels que seran exponents d'este tercer congrés i amb aquestes tres novetats ens quedem. Mario Vidal, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i per haver-nos fet partícips de totes aquestes qüestions.
23: Molt bé, Carmen, parlem pròximament perquè d'ací no res ja contestarem a les al·legacions per al pressupost que tenim aprovat de forma provisional i així suposem que la tercera setmana de juliol ja farem el plenari per a contestar a les al·legacions i aprovar ja definitivament el pressupost i ja tindré en vigor els crèdits actualitzats al pressupost 2026.
0: Molt bé, doncs així esperem. Gràcies, regidor.
23: Gràcies a vosaltres. Fins la pròxima, Carmen.
0: I ustedes no se marchen unos buenos consejos si nos vamos a seguir hablando de cuestiones interesantes.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Desayunos, almuerzos, comidas, tardeos, cenas, entre semana o el fin de semana. El mejor lugar para disfrutar, Restaurante Club de Tenis Oliva. Te esperamos.
6: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock, porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
10: Llega buen tiempo y en Isabel Playa Gandía queremos que goces de nuestros espectaculares arroces. En Isabel Playa, la fideuá de Gandía la sabemos mimar para que disfrutes del verdadero sabor a mar. Que todavía no conoces nuestros arroces, pero si es un secreto a voces, tenemos el primer premio internacional de paella valenciana. Disfruta de nuestro sensacional arroz del señoret, de carnes maduradas y de postre un buen cremaet. Isabel Playa Gandía, calle Armada Española número 1, teléfono 673-01-3795.
2: Tu COPE más cercana está en el 90.6 FM.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
0: Seguimos adelante con nuestro espacio y hoy recuperamos a un invitado. Hace mucho que no lo tenemos con nosotros. He de entonar el mea culpa. Pero bueno, yo creo que gracias a esta buena causa nos hemos reencontrado, así es que seguro que haremos algo y volveremos a hablarles de seguridad y de Policía Nacional, porque tenemos con nosotros al agente Guillermo Martos. Guillermo, muy buenos días, bienvenido.
11: Buenos días, Carmen, encantado de estar otra vez aquí contigo.
0: Oye, hace unos días nuestro compañero Esteban Carpio acudía a una rueda de prensa. A mí me pareció que era muy curiosa porque se ofrecía una rueda de prensa en la comisaría de Gandía, donde acudía el alcalde, el comisario, la directora, el presidente de Cáritas de Gandía, por cierto, recientemente nombrado, y era para hablar de una carrera, sí. La carrera solidaria 091. Y a mí me gustaría que me hablases un poquito de qué es este proyecto, porque estamos en una fecha clave.
11: Sí. Mira, la carrera 091, hay alrededor de 50 carreras en España, con lo cual prácticamente todos los fines de semana del año pues van a haber carreras en todas las ciudades más importantes. Entonces, el señor comisario, ¿vale?, valoró que, dado que la carrera pues eran las ciudades más importantes de España, pues que Gandía debía ser una de esas ciudades. Entonces decidió que se hiciera la carrera, que se hiciera la ruta, que además es solidaria, ahora te explico, en Gandía, y formó un equipo de trabajo y ordenó pues que lo lleváramos a cabo, que vamos, ni de lejos pensaba yo que organizar una carrera de este estilo, y además nosotros que no somos autónomos de todo, que debemos contar con Madrid y con Valencia, ¿vale?, llevaba esta cantidad ingente de trabajo. Ha sido muchísimo trabajo, pero se ha hecho con muchísima ilusión. Además, la orden del comisario fue un poco esa, es decir, esto no es el trabajo normal nuestro, no estamos persiguiendo delincuentes, no estamos investigando, no estamos previniendo, esto es una cosa ilusionante y se tiene que hacer desde el corazón y desde la ilusión, y tenemos que trabajar lo máximo para conseguir el máximo dinero que al final va destinado a Cáritas. Entonces, todo el dinero que hemos conseguido, que ahora te explicaré cómo, ¿vale?, va a ir destinado a Cáritas, con lo cual era otro factor ilusionante de que saliera bien, de que mientras más participación haya, más dinero vamos a conseguir para Cáritas, que es muy importante, ¿vale? Porque además